Ile Sancair Paris se vai ta se a quigle clogger maiden agus ta Paris ag dúsucht. Si naur an o Jacques Dutronc tatu agestik le rihim an chiol ar seohar an seo ar radio na lifa lomsa baramach e vui. Sean a chieftains agus ail tell me ma.